Biografia de Teresa Rüther Seeli. Las iuas pendan a una dina memia d'ault. Il ruoc es in vieter la fonteuna. Jeu ai urlau culs lufs. De guat e de guat an fac puots. Mo il crap a teniu la dira.